kábíyèsí lẹ o ọba tó fọwọ́ agbára pé solomoni o ìbà rẹ la ṣe àpáta pààrà ọba tó ju orílẹ̀-èdè gbogbo ayé lọ.